0: Bon dia, són les 10. Des d'aquesta mitjanit, Espanya aplica controls als passatgers que arriben d'Itàlia a ports i aeroports, això després que el govern de Giorgia Meloni hagi rebutjat l'ultimàtum de Pedro Sánchez i hagi confirmat que mantindrà els controls fronterers als espanyols que entren al seu país, almenys fins a finals de la setmana que ve. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de visitants, sinó també per l'elevat risc d'incendi. L'advocat d'ultradreta, Alberto de la Espiella, ha pres possessió aquesta matinada com a nou president de Colòmbia. Ha promès mà dura en seguretat contra el narcotràfic i les guerrilles. És un aliat de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els comuns que li han garantit força d'estabilitat durant la primera meitat del mandat. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. Mor una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra. La víctima es va ofegar ahir al vespre mentre es banyava. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona. Les vagues de 24 hores es repetiran cada dissabte fins al gener que ve. Avui arrenca un cap de setmana ple de grans propostes musicals arreu del país. Destaquen els concerts de Mica a Calella de Palafrugell, de Joan Dausà a Roses i dels Amics de les Arts i Ginestar a Sitges.
1: Esports.
0: Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. Mentrestant, el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. Els blaugrana viatgen aquest matí a les 11 cap a Udine, a Itàlia, on aquest vespre juga un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol és a Anglaterra per jugar també avui un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Serà a 6:45 del vespre. I en ciclisme, avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení de 172 quilòmetres i en final a Niça. La polonesa Kasia Nebiadoma, que és la nova mallot groc, i la catalana Paula Blasi és setena a la general. I pel que fa al temps, matí de sol i calor de ple estiu. Fins al migdia només s'esperen alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona. A la tarda, per Ponent, arribarà un front de ruixats localment amb tempestes que afectarà sobretot les Terres de l'Ebre i comarques de Lleida. 3CAT Info.

Normalitat a aquesta hora a l'aeroport del Prat, tot i els controls d'accés que es fan des d'aquesta mitjanit als ciutadans que arriben des d'Itàlia. De moment, la policia només ha demanat identificació als passatgers d'alguns dels vols procedents d'aquest país. El govern espanyol ho mantindrà fins al dia 7 de setembre o fins que Itàlia restableixi la normalitat a l'espai Schengen entre els dos països, tot arran de la crisi migratòria a Ceuta. Milers de persones es manifesten a aquesta hora a la localitat mallorquina de Sóller contra la massificació turística. Protesten per l'impacte del model turístic actual sobre l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El ja president de Colòmbia, Belardo de la Espriella, promet madura contra la guerrilla i el narcotràfic i un govern basat a la seguretat, la pàtria, la família i les retallades. El líder ultradretà, aliat de Donald Trump, ha inaugurat el mandat amb un discurs davant de militars. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els comuns, que li han garantit força estabilitat durant la primera meitat del mandat. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. Un retorn que no espera que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia, si més no, com a mínim fins a la tardor. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar dimecres als punts on l'eclipsi atraurà més persones, sobretot cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de gent, sinó també per l'elevat risc d'incendi que continuem tenint. Ha mort una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra. Es va ofegar ahir al vespre, mentre es banyava. És la 10a víctima mortal en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i verdes a Barcelona. Vagues de 24 hores que repetiran cada dissabte fins al gener. Cap de setmana farcit de grans propostes musicals arreu del país, concerts entre altres de Mica, a Calella de Palafrugell, Els Amics de les Arts i Ginestà, a Sitges, o Joan Dausà a Roses. Esports. Ronald Araujo marxa del Barça, s'ha dit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. El Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. Els blaugrana que viatgen avui al matí cap a Udin, a Itàlia, on avui al vespre juguen un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol ja és a Anglaterra, perquè avui també té partit un amistós contra el Coventry de la Premier League a 6:45. I en ciclisme avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení, 172 quilòmetres en final a Niça. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest matí de dissabte amb sol, calor de ple estiu. Fins al migdia només tindrem alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona. A la tarda, per ponent, arribarà un front de ruixats que localment serà intens amb tempestes, sobretot a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. 3CAT Info.

0: I tenim trucada 93-465-7776, telèfon de la ràdio. I qui truca? Hola, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jaime Guasa.
0: Què?
1: Soc Isabel de Pomar.
0: I què diu la Isabel de Pomar? Com
1: mira,
0: estem?
1: Soc una que sempre truco a la Maria, sí. I parlo amb ella, sí. I li dic, mira, avui vaig a parlar amb Jaume.
0: Jaume m'agrada.
1: Jaume.
0: I Isabel, i com te trobes? Com va la vida? Com va el cap de setmana? Com estàs?
1: Amb molta calor, sí. Fent una miqueta de feina, ara faré una miqueta de dinar, poqueta cosa, perquè no tenim gaire gana tampoc.
0: Ja, vaja.
1: El principal és que t'estic escoltant a tu i m'agrada molt.
0: Perfecte.
1: T'escolto la veu tan maca que tens i les cançons que poses m'agrada molt.
0: Gràcies, gràcies.
1: I bueno, volia una cançó que fa molt de temps que l'escolto i és molt maca, d'en Peret.
0: Sí, quina? Quina t'agrada?
1: El Jilguero.
0: El Jilguero del Peret.
1: El Jilguero. És una cançó molt bonica.
0: Sí.
1: I fa temps que no l'escolto i dic, mira, ara li dinaré a en Jaume que me la posi.
0: Molt bé, doncs ara mateix posem la cançó. Isabel, és per tu i per qui més?
1: Pel meu home, Nicolás.
0: Com es diu el teu home?
1: Nicolás.
0: Nicolás, què fa ara mateix? Què fa ara el Nicolás?
1: Pues mira, ara s'han anat a esmorzar una miqueta aquí a la petanca de Pomar.
0: Bé.
1: Bueno, esmorzar una mica. I després se'n va a comprar alguna coseta que fa falta i a la tarda descansar.
0: Que bé, que bé. Doncs ara mateix... Ara mateix posem el Peret. Que tinguis un bon dia, Isabel.
1: Gràcies, igualment, i moltíssimes gràcies.
0: A tu, molts petons.
1: Adéu.

La Isabel, pel seu marit, pel seu home, el Nicolas, volia escoltar una cançó que fa molt de temps que no l'escolta. Doncs això no pot ser. Escoltem i posem aquí a Ràdio Pumà, al 101.2, la cançó del Jilguero de Peret, després de compartir aquesta cançó de l'Antonio José, Me haces falta.

0: Hem escoltat el Peret, cançó que des de Pomà volies sentir i escoltar la Isabel pel seu home, el Nicolás. I tenim nova trucada. Bon dia, buenos días.
1: Bon dia.
0: Què tal? Amb qui parlo?
1: Mira, amb la Joana.
0: Joana, on ets ara mateix?
1: Mira, estic a Bufalà, perquè vinc a Bufalà.
0: Ah, perfecte. Molt a prop.
1: Al carrer Independència.
0: Molt a prop. I què tal? Què dius, Joana? Doncs
1: pues mira, que em vull que em posis una cançoneta.
0: Sí, vinga, quina?
1: Mira, una de Manolo Escobar.
0: Quina? Quina t'agrada?
1: Però mira, no sé com se diu, però jo et diré que quina és. Aquesta que diu... Barcelona és bona, és com una dona
0: sí,
1: i sempre
0: sí,
1: me l'estimaré.
0: Sí, conec la cançó. Molt bé, molt bé. Doncs la posem ara mateix. I per què demanes aquesta cançó? Què té aquesta cançó que la vols sentir aquí a la ràdio, Joana?
1: M'encanta, perquè parla de Barcelona i m'encanta.
0: Sí, mira tu que bé. I Joana, a qui li dediquem la cançó?
1: A mi, per mi, perquè estic sola.
0: Doncs vinga, la posem ara mateix.
1: Vale, un petonet.
0: Cuida't.
1: Igualment.
0: Petons, Joana, adéu.
1: Adéu.
0: Bon dia.

Kiko i Sara. Acaba de trucar des de molt a prop de la ràdio, des de Búfala, la Joana. Joana volia escoltar la cançó A Barcelona, de Manolo Escobar. Gràcies per trucar, Joana, i gràcies per ser a la sintonia de Ràdio Puma. Bon cap de setmana, que vagi tot bé.

0: És migdia. Normalitat aquest matí a l'aeroport del Prat, malgrat els controls d'accés que es fan des d'aquesta mitjanit als ciutadans que venen des d'Itàlia. De moment, la policia només ha demanat identificació als passatgers d'alguns dels vols procedents d'aquest país. El govern espanyol ho mantindrà fins al 7 de setembre o fins que Itàlia restableixi la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països. Milers de persones es manifesten a aquesta hora a la localitat mallorquina de Sóller contra la massificació turística. Protesten per l'impacte del model turístic actual sobre l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de visitants, sinó també per l'elevat risc d'incendi. El ja president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, promet mà dura contra la guerrilla i el narcotràfic i un govern basat en la seguretat, la pàtria, la família i les retallades. El líder ultradretà, aliat de Donald Trump, ha inaugurat el mandat amb un discurs davant dels militars. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky fa aquest cap de setmana un viatge oficial a Sèrbia, un país que històricament ha sigut un gran aliat de Rússia. Aquesta nit almenys 3 persones han mort en una nova tongada d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. Mor una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. La víctima es va ofegar ahir al vespre mentre es banyava. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona. Les vagues de 24 hores es repetiran cada dissabte fins al gener que ve. I avui arrenca un cap de setmana ple de grans propostes musicals arreu del país. Destaquen els concerts de Mica a Calella de Palafrugell, de Joan Dausà a Roses i dels Amics de les Arts i Ginestar a Sitges.
1: Esports.
0: Ronald Araujo marxa del Barça, que s'ha dit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. Mentrestant, el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. Els Blaugrana viatgen aquest matí a les 11. Han viatjat aquest matí cap a Udine, Itàlia, on aquest vespre juga un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. I el Barça, per cert, ha anunciat un nou partit de pretemporada contra el Basilea el diumenge dia 16 a Suïssa. L'Espanyol és a Anglaterra per jugar també avui un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Serà a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, la calor s'intensifica una mica més, amb xafogó a la costa i més de 35 graus a l'interior. El Pla de Lleida es podrà arribar als 39 graus. Aquesta tarda tornaran les nuvolades amb ruixats i tempestes localment intenses, però sobretot al Pirineu i al terç oest del país.

0: Primer hem escoltat el fill i ara el pare, Julio Iglesias, Vuela Alto. La cançó la demanava la Celsa i tenim un àudio. Hola.
1: Hola, bon dia, Jaime. Voldria escoltar una cançó de Joan Manel Serrat, el pare. Vale, soc la Núria de Santa Coloma. Vinga, que tinguis un bon dia. I m'agrada molt com portes el programa.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu, una abraçada.
0: Adéu, petons.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant Albadiu.